kaga sidelan tok chari ba matami sei kudol yoroi bada lai jare o si samarendra gi mayekta arke modus dona sakpa isei.